0: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: ¿Y si pudiera sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción.
2: Hoy por hoy, Ontinyent Valda al Baida. Tomás Marín.
3: Hola, ¿qué tal? Bon dia. Avui és divendres, avui és 14 d'agost. I esta jornada tornarem a escoltar aquestes notes. Una música que ja es fica de ple en l'ambient de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Ja saben que a les 10 i mitja de la nit començarà el Ball dels Llauradors, en un cap de setmana que ve carregat d'altres festes, com bé saben. Us conté dos o tres. L'esmorzar de la llàgrima, la presentació dels càrrecs i, com no, el pregó de les festes a càrrec de Ramon Esteve. I tot això, a més, pendents de la previsió meteorològica. Sí, perquè avui tornem a tindre avisos. I tan sols per calor, no. La informació meteorològica, com sempre, de Lluís Francesc. Bon dia.
4: Hola, Tomàs. Molt bon dia. Probabilitat de tempestes durant el cap de setmana a Ontinyent i a la Vall del Baida. Les temperatures en descens. Tant este divendres com el dissabte esperem unes jornades que aniran de cels poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució diurna, amb possibilitat d'algun ruixat irregular a la Vall del Baida. Hem de dir que este divendres tenim avisos per tempestes a l'interior sud de la província de València, tempestes i pluges que podien arribar fins i tot al litoral. Les temperatures se queden al voltant dels 38 graus. A partir de dissabte, amb vents marítims, s'arriba més basca, a més d'un descens tèrmic. Ja diumenge serà una jornada amb més núvols que clars, probabilitat de pluja i temperatures més baixes.
3: En estos moments, la temperatura a Ontinyent és de 23 graus. A la nostra comarca, a la Vall del Baida, la mateixa es troba entre els 21 i els 25. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 22 al Ràfol de Salem i 24 a Aielo de Malferit.
5: Arriba agost i la Vall del Baida s'omple de festa. Del 8 al 18 d'agost, viu les festes d'Alfarrasí. Sent l'emoció de la gran entrada de moros i cristians, divertiste amb la cavalcada humorística i compartix el sentiment dels nostres actes religiosos. Música, rebeldes i tradició t'esperen. Consulta tota la programació als canals oficials de l'Ajuntament d'Alfarrasí. No te ho penses i vine a viure. Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
3: I és que Ontinyent, com bé han escoltat i com bé saben, ja té el cap posat en les festes de moros i cristians. Queda molt poc perquè els carrers s'ompliguen de música, festers i ambient. I aquest cap de setmana comença una programació que ens porta directament al que és la Setmana Gran. Els primers actes arriben aquest divendres amb el Ball dels Llauradors. A partir de les 10 i mitja, el festes recorreran les places de Baix, Sant Roc, Major i la Tonda amb 7 peces. Dissabte, 9 del matí, els carrers festers visitaran les residències de majors d'Ontinyent. I diumenge arriba l'inici oficial de la Setmana Gran. El primer acte serà a les 9 del matí amb la missa en record dels festers i festeres difunts a l'ermita de Santa Anna. Després arribarà l'esmorzar de la llàgrima i també contar-los que a partir de les 10 i mitja de la nit la plaça major acollirà la presentació de càrrecs i a continuació el pregó de festes. Enguany el pregoner serà l'arquitecte i dissenyador ontinyentí Ramon Esteve, autor de projectes tan destacats a la ciutat com el nou Hospital d'Ontinyent, l'Institut Jaume I o el Centre Cultural Caixa Ontinyent. Esteve va passar pel micròfon de Ràdio Ontinyent quan es va confirmar que seria l'encarregat de pronunciar el pregó. L'escolten.
6: Jo vull fer ahir alguna reflexió més de la meva visió d'Ontinyent. Una volta ha fet la vida fora, ha viatjat molt, i la perspectiva que te dona i lo que jo crec que m'ha portat, no, i sa societat, no? I un poc jo faré una reflexió. La meva idea és una reflexió sobre això, no?
3: I la reflexió la descobrirem el pròxim diumenge, recorden. I amb els mòbils i sense tocar, Ontinyent també prepara el dispositiu per intentar que la festa no es convertisca en un mal de cap a l'hora de recollir els residus. L'Ajuntament ha coordinat amb la societat de festers i l'empresa de neteja un reforç especial durant els dies de major activitat. Les comparses tindran una recollida específica i diària de totes les fraccions, resta, orgànica, envasos, cartró i vidre. Des de la societat de festers demanen a les comparses disculpen que s'impliquen i retiren correctament els residus que generen. Escolten al seu president, Ricardo Calabuig.
7: Acabem de mantindre una reunió en el servei de recollida del FEM i hem acordat que les comparses tindran una recollida especial. Podran dipositar el FEM tots els dies de totes les fraccions i tots els dies es replegarà. Apel·lem al mateix temps a tota la ciutadania per mantindre el bon nom de les festes de Mora Cristià d'Ontinyent.
3: La recollida domiciliària continuarà amb normalitat a la resta de la ciutat, però als carrers on hi ha actes festius, els camions passaran una vegada acaben les activitats. I atenció, sobretot als bars, restaurants i comerços, perquè hauran de complir estrictament els horaris. L'Ajuntament recorda que el FEM s'haurà de traure abans de les 6 del matí i durant les festes hi haurà carrers als quals els camions no podran accedir a partir de determinades hores. I si els residus no estan fora quan toca, es quedaran sense recollir. Àngel Muñoz és la regidora de festes.
8: Informar-vos que la ciutadania, la domèstica, seguirà passant amb normalitat, excepte en els carrers on passen els actes, ja que la recollida es farà una vegada acabe l'acte. I també, i molt important, és que per als grans productors demanem que respecten els horaris. Aleshores, necessitem, per favor, que el FEM estiga al carrer abans de les 6 del matí.
3: Són les 7 i 26 minuts.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
9: Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina, Cali i el Dandi, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Díguez i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva. Des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
1: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Xàtiva. O entrando en motorpacíficoaudi.com.
3: Contar-vos que els veïns i veïnes d'Aielo de Malferit poden participar durant 30 dies en el procés d'informació pública obert per l'Ajuntament davant la futura construcció d'una planta de reciclatge de residus al terme d'Albaida. El projecte impulsat per Reciclajes, la Vall d'Albaida, preveu el reciclatge d'enderrocs, el tractament de restes de poda per elaborar compost i una nau per a l'emmagatzematge temporal de residus perillosos i industrials. Un dels punts que preocupa a Aielo és el trànsit pesant que podria generar la planta. El projecte planteja que els camions accedisquen pel camí rural de l'antiga carretera de Montaverner, una via que parteix directament d'Aielo. Per això, l'Ajuntament vol que l'impacte sobre el trànsit i l'entorn quede ben definit i reclama que si la planta s'autoritza, l'accés dels vehicles pesants es faça en condicions adequades. Escolten a Cristian Verdú, alcalde.
10: No, nosaltres anem a revisar-ho tot bé, anem a veure paisatgísticament què és el que ens estan preguntant, què podem aportar, i després també el que anem a demanar-li, ja no a l'empresa, sinó a l'Ajuntament d'Albaida, és que si vol fer aquest tipus d'actuacions en eixa zona, que habilita una carretera com té que fer. El que no pot ser és que transcorrega per camí rural. Això és un camí, vamos, que n'està asfaltat.
3: Durant els 30 dies de participació, qualsevol veí o associació d'Aielo podrà consultar la documentació i presentar al·legacions, observacions o suggeriments. Anem a Agullent, perquè les actuacions se centren ara en la millora de la zona del Parral, on ja han començat els treballs de millora ambiental i prevenció de catàstrofes naturals. La intervenció compta amb més de 71.000 euros de la Diputació i inclou la plantació d'arbrat, nous sistemes de rec i mobiliari urbà. Pau Muñoz, alcalde.
11: Aquesta actuació forma part del compromís municipal amb la sostenibilitat, la millora dels nostres espais públics i l'adaptació al canvi climàtic que podem estar veient ja aquests últims mesos, el tenim així. Des de l'Ajuntament d'Agullent, continuarem treballant dia a dia per construir un poble més verd i amb una millora de qualitat de vida per a totes i tots, clar que sí.
3: I contar-los que a Bocairen l'Ajuntament ha tancat el dispositiu especial de seguretat davant l'augment d'activitat a partir d'este divendres i sobretot durant els dies centrals de les festes de Sant Agustí. Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil, Seguretat Privada i Serveis Sanitaris formaran part d'aquest dispositiu. Tenim activitats a Ontinyent, Alfarrasí, a Castelló de Rugat, a Bocairent, a Fontanars, al Palomar i a Bufali. Les tenen disponibles a les xarxes socials dels consistoris. Als esports, us contem que l'Ontinyent 1931 va empatar a un en el seu tercer partit de pretemporada. Avui és el quart torneig Unió de Festes. Serà a partir de les 7 de la vesprada. Que tinguin una molt bona jornada.
0: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
12: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
0: Bueno, se han superado ya las 2 semanas desde que decenas de miles de personas entraron en Ceuta. Ya saben que estamos a las puertas del 15 de agosto y que esa es la fecha en la que en algunos mensajes en redes sociales se supone que se ha lanzado un nuevo llamamiento para un intento de volver a cruzar la frontera. Por eso la ciudad se está reforzando con más efectivos. Laura Vila, buenos días.
13: Buenos días. Según Interior, desde el 30 de julio los efectivos en Ceuta han aumentado un 42%. Ahora mismo hay 880 policías y 714 guardias civiles en la ciudad autónoma y van a llegar más en las próximas horas. En total, otros 45 policías nacionales y 20 miembros de la Brigada Central de Extranjería para, dice el ministro Fernando Grande Marlaska, garantizar la seguridad ciudadana y acelerar los trámites necesarios para el retorno de las personas que siguen en las calles de la ciudad, porque, insiste Marlaska, van a volver casi todos.
14: El que no tiene derecho a residir aquí, y es la inmensa mayoría, van a regresar a Marruecos a la mayor inmediatez. Y os doy el ejemplo también de aquellos que han cometido algún delito.
13: Marruecos también ha reforzado el puesto fronterizo y ha desplegado al ejército para evitar otra avalancha de personas.
0: En este contexto de crisis migratoria, la Organización Internacional para las Migraciones alerta de un aumento de las muertes y desapariciones de migrantes en el Mediterráneo, pese a que descende el número de llegadas.
13: Las muertes y desapariciones han aumentado más del doble en la ruta del Mediterráneo Central, suman 821, y se ha triplicado en el Mediterráneo Oriental hasta las 244 personas. La organización apunta como posible causa de esta tendencia a la reconfiguración de trayectos migratorios que se ha producido en muchos puntos por las condiciones meteorológicas extremas, por los conflictos, las presiones económicas y los cambios en las políticas migratorias.
0: Ceuta e incendios, los dos argumentos fundamentales de esta semana, además del eclipse que ya pasó. Estamos pendientes de 2 fuegos, el de las Peñas de Riglos en Huesca y el de Niebla en Huelva. Este último afecta a más de 30.000 hectáreas.
13: En este último, el dispositivo de emergencia se mantiene en situación operativa 2 y hay más de 650 personas desalojadas. Los efectivos han logrado consolidar la zona norte noroeste del perímetro, donde 60 vecinos han podido ya volver a casa. Preocupa ahora la zona este, por donde el fuego ha cruzado a Sevilla. Hoy el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, se desplaza al puesto de mando para conocer de primera mano la evolución del fuego. Y en Huesca ya son 12 los municipios desalojados, cerca de 1.000 personas, por el incendio de las Peñas de Riglos. Este fuego afecta a más de 9.000 hectáreas y ha llegado hasta el entorno de San Juan de la Peña, donde durante varias horas el monasterio nuevo y viejo han estado seriamente amenazados por las llamas. José Antonio Bermúdez, consejero de emergencias en Aragón.
15: No os voy a negar que durante de la 1 de la tarde aproximadamente hasta las 5 de la tarde han sido 4 horas muy, muy, muy complejas, muy complicadas. El consejero estaba allí, donde el monasterio, tanto el nuevo como el viejo, han estado en peligro de quemarse. Han estado en grave peligro de desaparición.
13: La UME ha tenido que acudir para poner a salvo algunos de los principales bienes patrimoniales conservados allí.
0: Este mediodía, la Dirección General de Tráfico pone en marcha su operación especial del 15 de agosto ante un fin de semana en el que se prevén más de 5,5 millones de desplazamientos por carretera.
13: Es uno de los fines de semana con más movimiento del verano, porque con el cambio de quincena se juntan los viajes de regreso con los que hoy cogen las vacaciones. Y a todos ellos hay que sumar los desplazamientos de corta distancia por las fiestas patronales que este fin de semana se celebran en gran cantidad de poblaciones. El operativo empieza a las 3 de la tarde de este viernes y finalizará en la medianoche del domingo. Durante todos estos días se van a intensificar los controles de velocidad, de alcohol y de drogas.
0: Bueno, las vacaciones salen más caras que las del año pasado por culpa, entre otras cosas, de la inflación, también un poco de la avaricia de algunos en el sector turístico. El avance de los precios es más rápido que el aumento de los sueldos y eso se traduce en menos poder adquisitivo y en que algunos españoles pues no puedan irse de viaje. Estefanía Salvatierra.
16: El desajuste entre lo que suben los salarios y el coste de la vida es cada vez mayor. En la estimación que resulta de cruzar los datos del gasto medio por persona y viaje que recoge el INE y los sueldos que se ofrecen en la plataforma de empleo Infojobs, se evidencia la pérdida de poder adquisitivo. En los 6 primeros meses del año, los salarios aumentaron un 2,8%, frente al

0: Importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.

0: la previsió de l'oratge la trobarem en segona hora de programa, perquè al ser divendres i abans de una de les persones que se'n va de vacances, que parlava ja al principi, és el nostre meteoròleg Lluís Francesc, doncs abans d'anar-se'n de vacances ens deixarà una altra parauleta del diccionari meteorològic i també la previsió, evidentment. El que sí que tenim a hores d'ara són les temperatures a la nostra comarca. Carmen Úbeda, molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Quin divendres tenim, eh?
1: Ai, quin dia més...
0: Molt d'agost. Molt d'agost.
1: Sí, sí.
0: Molt d'agost.
1: De fet, és divendres i pareix que siga dilluns, no?
0: Sí, un poc així.
1: És que, bueno, ja... I el dilluns serà dilluns i pareixerà que siga divendres perquè estem ben festes.
0: Correcte.
1: Ja tenim moltes ganes.
0: Bueno, temperatures, vinga, va.
1: Ganes tenim també de que no plogui i de que faci bon horatge. Ja les temperatures no anem a dir res perquè estem entre 31 i 36 graus. Un poquet per damunt d'estos dies. Més fresquets avui a la zona d'Agullent i d'Atzenetes, allí on tenen els 31 graus. Curiosament, a Bocairent, a la Serra, hi ha 34. I la màxima d'avui, els 36, estan a Ontinyent. Per cert, sé que ja tindrem la previsió meteorològica de Lluís Francesc després, però tenim alerta taronja per altes temperatures.
0: Correcte.
1: Per pluges, per granís i per fosbers.
0: És per tot.
1: Per tot.
0: És per tot. És per altes temperatures i per tempestes i per granís i per tot. Però volem que diu Lluís després si ens afectarà o no ens afectarà directament a la nostra comarca. Doncs ja tenim les temperatures. És el moment de la picaeta.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: Tomàs Marín, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Anava a comentar ara amb Carmen, però també ho faig amb tu, amb tots que estem ací. El tema de les nits, ja no parlem de les nits tòrrides, però encara estan ahí. Jo no sé si hem normalitzat també això. A nit, a les 12:30 de la nit, hi havia 27 graus a Ontinyent.
1: És una cosa de bojos.
2: Que fort.
0: Clar, i amb una humitat brutal. I jo dic, tio, és que tots els dies... És que ja jo he perdut el compte de les nits tòrides i tropicals i
1: que portem.
0: Sí,
1: té
0: sí,
1: tota la pinta, té tota la pinta.
0: Que portem en estiu, és que és una locura, tio. Bon, dit això, i esta queixa, la deixaré així.
1: No és cartes al director, serà cartes a la meteorologia.
0: A la naturalesa.
2: No podem contra
0: no
2: això.
0: No podem contra això. Ja vam parlar això, d'això ahir. Bon, anem a contar què és el que tenim preparat per als diferents programes de Ràdio Ontinyent, perquè avui venim carregadets, Carmen.
2: Bueno, carregadets venim d'esports. Tindrem una nova edició de Ser Deportivos en aquesta pretemporada amb Tomàs Marín per a repassar tota l'actualitat esportiva. Amb especial atenció avui a l'Ontinyent 1931 perquè tindrem així els nostres estudis a Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931.
0: Bravo, per fi, Tomàs. Que ja teníem ganes, Teníem ganes, Estarà així, Rubén. Perfecte, perfecte.
2: Més cosetes. Com no, tenim que parlar de festa, dels moros i cristians d'Ontinyent. Així que tindrem també així els nostres estudis a Ricardo Calabuig, el president de la Societat de Festers, per a que ens avance i que ens conte com estan els preparatius, perquè ja arranca la Setmana Gran de les Festes. Arranca oficialment el diumenge amb l'esmorzar de la Llàgrima. Tenim també la presentació de càrrecs. Bueno, tenim el pregó... Moltíssimes coses.
0: Tenim
2: ja.
0: Moltes coses ja, este cap
2: ara
0: de
2: ja,
0: setmana.
2: Ara que ja no es para.
0: Podem dir que sí, que oficialment ja comença este cap de setmana, la Setmana Gran
2: sí,
0: de
2: bueno,
0: Festes.
2: Sí, bueno, actes previs també tenim divendres i dissabte.
0: Sí, sí, sí, però
2: bueno.
0: Tenim ganes ja.
2: Exactament.
0: De que
2: moltíssimes
0: arribe,
2: ganes.
0: I de gaudir. I parlarem amb Ricardo, no només dels actes, que també passarem per damunt, perquè tindrem molt de temps de xerrar dels actes la setmana que ve, sinó de com arriba el president, com arriba Ricardo Calabuig a la Setmana Gran, després de tant i tant de temps treballant i preparant les coses. Perquè jo crec que també ha de tindre moltes ganes de que arribi el moment. No? Imagine, li ho preguntarem.
2: Més cosetes, sempre diem que sense música no hi ha festa.
0: Correcte.
2: I sense gastronomia, i sense arrosser...
0: La vida no és vida.
2: I sense tapes i tot això, tampoc n'hi ha festa.
0: Tampoc hi ha.
2: Així que parlarem amb Víctor Francesc, cuiner i copropietari de NAC, de la proposta gastronòmica de la Gran, ja sabeu, al Museu del Tèstil, on de nou NAC repetirà com a responsable de restauració i enguany... Tenen una oferta en dos espais, Barra Brava, que estarà a la part dels aperitius, de les elaboracions més informals, i després una zona més vinculada a la cuina de restaurant amb arrossos, fideuà i brases.
0: Que el comentarem la setmana que ve en cada programa que fem en directe, però avui volem fer un xicotet tast del que podrem trobar des del dilluns en eixa La Gran, en el Museu del Tèxtil, en quant a l'oferta gastronòmica. Volem que diu Héctor. Jo ja tinc fam a aquestes hores.
2: Jo estic pensant-ho en uns tapetes d'arròs i tot.
0: És que
2: espectacular.
0: Clar, efectivament. L'any passat ja tenia molt bona pinta. Volem les novetats que aporten en guany. Què més tenim?
2: Més cosetes. Diccionari meteorològic amb Lluís Francesc, com bé tu deies. I avui tancarem anant fins a l'Olleria. Millor dit, l'Olleria vindrà així.
0: L'Olleria ve així, sí.
2: Exactament. Avui obrirem moltes voltes la porta de l'estudi perquè tindrem amb nosaltres a Conxa Espejo, actriu de l'Olleria. Ja vam parlar amb ella la setmana passada per eixa pel·lícula, eixa estrena de l'últim Mono, on ha participat, on interpreta a Leire, i volem repassar sobretot els seus pròxims projectes i teníem moltes ganes de que estiguera així, ha vingut a la terreta, així que no podia ser d'altra forma, teníem que convidar-la així a l'estudi, que ella també tenia moltes ganes de vindre.
0: És que, clar, és que són aquestes qüestions de convidats que moltes vegades xerrem en ells perquè tenen projectes, però no viuen així, estan fora,
2: a Madrid, a València,
0: treball,
2: gravant...
0: Exacte, i no poden vindre, i xerrem amb ells per telèfon. I es va donar la casualitat que ve estos dies, o ha vingut estos dies, i està per ací, i ella va dir, i per què no vaig a l'estudi? Doncs pues vine-te a l'estudi.
2: Sí, Conxi va dir que ja tenia moltes ganes de vindre, de conèixer-nos en persona.
0: Clar.
2: I, bueno, així que farem una xerradeta amb ella.
0: Per acabar el programa, no està gens mal, xerrarem amb Conxi Espejo. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Això a l'Oi por Oi. I a l'hora 14, Tomàs, què tenim?
1: Crec que tots i totes estem... amb eixa il·lusió i amb eixes ganes de que comencen no passar els dies, perquè sabem que cada dia que passa és un dia que perdem, entre cometes,
2: anem
1: a dir.
2: Si el que passa no torna.
1: Però
2: no
1: crec
2: torna.
1: Que avui a les 10 de la nit, quan estiguen tots i totes en la plaça de baix i gaudint del ball dels llauradors, crec que ahir va començar a arribar el cuquet.
0: Correcte.
1: Les ganes.
0: Correcte.
1: Les ganes. I anem a fer això, la prèvia de les festes. Han vist les declaracions de Ricardo Calabuig. Us contarem un poquet com s'ha plantejat absolutament tot. Anem a fer, a tractar de fer un mapa de totes les qüestions, perquè si n'hi ha festes, que és el tancament del carrer, de si com van els residus, i tot el que està parant al llarg d'aquestes jornades, us farem un mega repàs de tot per a que tingueu la vostra guia per a poder conèixer en tot moment com van estar les coses al llarg d'aquests dies i d'aquesta setmana tan important que arriba a la capital de la Vall d'Albaida. En un dia on també obrirem la crònica de successos amb una detenció que es va realitzar ahir a Ontinyent per part de la Policia Nacional. Estem treballant encara en aquesta informació. I per altra banda ens anirem a pegar la volteta per la comarca. Una comarca pues, que està encesa també en festes. Recorde que tenim programació en municipis com Alfarrasí, Montaverner, Fontanars dels Alforins, Castelló de Rugat, Bufali... És a dir, que tenim un poquet de
0: tot,
1: la veritat.
0: De tot,
1: I tenim per a triar, que això també està molt bé. I es centrarem com no en aquesta part de comarca donant les principals claus dels municipis i també aquesta agenda que crec que tots i totes desitgem escoltar.
0: Estarem molt pendents, com sempre, del Hora 14, el nostre, el de proximitat, també el nacional i internacional, però el nostre és el que s'interessa, és això, és Xina. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Ja ho tenim tot col·locat, ja ho tenim tot... tu no te'n vagis molt lluny, Tomàs,
1: no.
0: Perquè no res, escoltem uns anuncis i a lo millor alguna cançoneta i anem en Ser Deportivos pretemporada. Carmen, tu sí.
2: Adeu.
0: Gràcies. Adeu.

0: fa un mes aproximadament, quan va acabar Ser Deportivos, i la van nomenar Estiu Esportiu. Però al tornar jo de vacances i estar molt propet ja de la nova temporada de Ser Deportivos, hem volgut renombrar la secció i nomenar-la Ser Deportivos Pretemporada. El protagonista sempre és el mateix. Tomàs Marín, què tal?
1: Protagonista és l'esport.
0: L'esport i tu. L'esport i tu.
1: Bon dia de nou, Miguel.
0: A veure, què tenim? Bueno,
1: vull començar anant a Paterna.
0: Val,
1: debuta tant ahir com... Bueno, després ahir i ahir de Jaume Durà, futbolista 18 anyets del 2008, i és del Palomar.
0: Del Palomar, sí senyor.
1: Minuts davant del Teruel, 20 minutets una coseta aixina, davant el Hèrcules a la jornada d'ahir 30 minuts, i actuació destacada, la veritat. Va deixar,
0: bona pinta, no?
1: Va deixar moltes joietes. Li falta poc de maurar, està en eixa edat de continuar treballant, però ostres, ens alegra moltíssim veure a un xaval de la casa, de la Vall d'Albaida, pegant les seues primeres petjades contra equips grans i en un equip gran com és el València Club de Futbol. Així que enhorabona a Jaume, a la seva família, com no, amics i amigues, i a tota la família del municipi del Palomar, a veïns i veïnes. Ens alegra moltíssim, Xep. Si ens tornem a la comarca, cal centrar-nos en este partit, en eixe triangular, millor dit, que anem a tindre esta vesprada a partir de les 7, el quart torneig, Unió d'Ontinyent, Deportiu Ontinyent, Vilareal C i Ontinyent 1961 s'enfrontaran. Primer partit Deportiu Ontinyent, Vilareal C, a les 7, a les 8, Vilareal C, Ontinyent 1961, i a les 9 tancarà jornada el duel entre ambdós equips d'Ontinyent. L'entrada general té un preu de 5 euros, abonats gratis, ja saben. I la Geneta també juga avui davant de l'Independent Alicante, 7:30 de la vesprada, i podem contar-los que la Geneta ja ha començat amb això de les lesions. Ballester, peça clau, va tindre un giro de genoll en l'últim enfrontament davant la Nucía, i ja està a l'espera de resultats per veure com estan les coses. Esperen que no siga res per al central, que és una insígnia del conjunt del Regit. Per altra banda, també contar-los que avui juga el Llutxent a les 8 de la vesprada davant el Villalonga, segon partit de pretemporada. Estem a l'espera dels resultats de la jornada d'ahir, tant del Benigànim en eixe partit davant la Font d'en Carròs com de l'Olleria en eixe triangular que es va enfrontar al Moixent i a l'Alcúdia de Crespins. I si ens anem al poliesportiu, contar-los que el Guerola Perfil Dau Júnior del Club Ciclista Ontinyent ha aconseguit un doble èxit en la Challenge de la Comunitat Valenciana. Borja Jiménez s'ha proclamat campió absolut de la competició i l'equip ha guanyat també la classificació general per equips gràcies a la seva regularitat durant les proves. Es donem l'enhorabona, com no. I per altra banda, la Sala Multiusos d'Agullent acollirà fins al 16 d'agost la 14a edició del Campionat de Darts Villa d'Agullent, amb diferents proves individuals i per parelles durant tot el cap de setmana. Ja tenim aquestes propostes que són d'allò més que interessants per a gaudir tant avui del món del futbol com al llarg d'estos dies d'unes partides de darts, que és un esport aixina graciós. Sí,
0: tio, és que jo he jugat moltes darts, ni federat ni res, d'oci.
1: Però, clar,
0: en amics i tal. Exacte. I m'agradava molt, però va arribar un moment, tio, que no sé què va passar, que ja no m'agrada.
1: No estàs fi o el que siga.
0: Fi no he estat mai, però bueno, sí. Sí, jugava, no jugava mal, eh?
1: Anaves allà pel triple 60.
0: Sempre el triple. Hi havia que tirar el triple sempre, però... No, però m'agrada molt.
1: I igual, Darcy Villar. I mira, per tancar, sí, una notícia que hem conegut fa una estoneta, ja sabem que el València Club de Futbol, la Fundació del València Club de Futbol i la Diputació de València tenen un conveni del projecte d'art urbà en el qual realitzen murals. 31 municipis són en total, i Ontinyent tindrà un nou mural.
0: Toma!
1: I ens ha avançat Natalia Enguix, la vicepresidenta de la Diputació, que el mural anirà dedicat a Ferran Torres, el que es va donar aquesta segona estrella.
0: Oh, Ferran! Oh, Ferran!
1: Oh, Ferran!
0: Però tenim més coses, Tomàs, per favor.
1: Doncs bé, Miguel, el nostre Estiu Esportillo, el nostre protagonista per a aquesta jornada de divendres, tenim moltes ganes de parlar amb ell per diverses qüestions. Per la novetat, per la incorporació, per les primeres setmanes de pretemporada, per les primeres sensacions, pel planter, per la seva arribada a Ontinyent,

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
1: Del migdia a 7 minuts. Clar, és que Ontinyent arriba a aquest moment de l'any en què ja no cal mirar massa el calendari per saber que les festes ja estan ací. Es nota al carrer, a les comparses, als assajos, en les converses i també en eixa estranya capacitat que tenim estos dies per organitzar en una mateixa vesprada tres sopars, dos actes i una reunió. Això és així. Esta nit, amb el ball dels llauradors, tenim ja una primera cita. Demà arribarà la matinal amb els nostres majors i diumenge serà un dels dies que marquen definitivament el canvi de ritme. L'esmorzar de la llàgrima al matí i a la nit la presentació de càrrecs i el pregó. Però abans que comence tot, volem entrar un poc en la cuina de la festa, com quasi sempre, no tant per saber què passarà, que també el programa el tenim tots a mà, sinó per saber com arriba la festa 2026. Què hi ha darrere d'allò que veurem al carrer durant els pròxims dies. I per a fer-ho ens acompanya el president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, Ricardo Calabuig, una vegada més. Ricardo, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Miguel. Bon dia a tots.
1: Benvingut al programa. Com estàs? Perquè la pregunta és obligada. Com estàs a hores de que comence tot? Lo gran.
2: Bueno, pues ara tinc una contradicció, no? Per un costat estic com un flan, perquè sí. Està tot ahí ja. I sempre tens aquest xicotet sustet de que algo puga fallar, i per l'altre costat estic molt tranquil perquè s'ha fet molta feina i crec que hem repassat i crec que està tot prou clar, sí. Però
1: són com les dues veuetes estes, no? Està el dimoni i l'angelet, que està allò, tranquil, que està tot bé, i l'altre diu, bueno, i si falla alguna cosa?
2: Exactament,
1: no?
2: així no és.
1: Clar, és que porteu mesos des de la societat, des de totes les compasses, preparant unes festes que després passen a una velocitat tremenda. Quan s'arriba esta setmana, què és allò que encara ocupa més temps a la societat de festers i que la gent que està al carrer pràcticament no veu?
2: Bueno, pues lo que t'ha dit, no? Però la feina ja està feta, no? Tot està tot preparat, està tot engestit. Ara estem ultimant, repassant, per a que no se'ns escape ningú detall, i ara és en això en el que estem, no? Preparant els actes que ja tenim més damunt, com per exemple esta nit el ball dels llauradors, com tu molt bé has dit, i demà el matinal els nostres majors, i sobretot el diumenge, que és un dia molt gran per a Ontinyent, on està l'esmorzar de la... Bueno, primer comencem en la missa pels nostres festes difunts, després l'esmorzar de la llàgrima, el vermut del bisbe i per la nit el pregó. Crec que és un dia molt intens, no? Pues estem en això, no? Preparant.
1: No vull entrar en detalls de cada acte, perquè són molts actes, però jo recorde que quan jo vaig arribar l'any passat, que vaig arribar per aquestes dates, tot el món em deia l'esmorzar de la llàgrima. Tot el món deia l'esmorzar de la llàgrima. És un dels actes més especials, on ja te n'adones que ja comença tot, però a més és molt especial. Tu eres de la mateixa opinió, Ricardo?
2: Sí, jo sempre ho pensava aixina també, que és un dels actes més... Primer, que és únic, que només es fa en Ontinyent, no?
1: Correcte.
2: Això crec que n'hi ha que posar-ho en valor també. I després, perquè sempre ho he pensat que era especial, però ara vivint-lo com a president encara més, no? Quan parles de les persones que han desaparegut, que ja no estan entre nosaltres, que coneixes, però també aquelles que no coneixes, però que els escrits que te fa arribar la família te fa parlar a cor obert, no? I la veritat és que és un contrast d'emocions molt fort per a tots, però sobretot per al president.
1: Continuem parlant de la festa. L'any passat, Ontinyent va viure les primeres festes després de la declaració d'interès turístic internacional, i enguany ja és la segona edició. A mi ese reconeixement, clar, passada l'eufòria inicial, podíem dir, què ha canviat realment, Ricardo? No sé si s'ha notat més demanda, més visitants, més interès de fora, o en la pràctica la festa continua funcionant essencialment com abans.
2: Bueno, en realitat tot ha canviat i res ha canviat, no? Les festes segueixen sent les mateixes per als festers, però sí que és de veres que se nota un ambient diferent, no? I aquest reconeixement que nosaltres ja sabíem que teníem, però que ara, que l'any passat ens van fer oficial, ens espenta a seguir treballant, a seguir millorant, a no relajar-nos, i en això estem, no? O sigui, vull dir, tot és igual, la festa és la mateixa, però tot canvia perquè seguim intentant evolucionar i millorar cada dia.
1: En quant al tema de que ja tot el món des de fa molt temps està preguntant, el tema de les localitats entre cadires, tribunes, etc, són més de 9.000 localitats, pot ser?
2: Sí, al voltant de 9.000.
1: Al voltant de 9.000.
2: Entre cadires i localitats
1: de tribuna. A mi em pareix una barbaritat. Jo no sé, vosaltres esteu acostumats, s'imagine. Però clar, no sé si la gent està demanant, queden, no queden, com és això?
2: Queden, encara queden, i el dilluns no queden massa, però el dilluns ja comença la venda presencial en el Museu Fester a partir de les 10 del matí de les localitats que encara queden, no? Es van vendre quasi 5.000 localitats en un dia, en 24 hores.
1: 5.000?
2: 5.000.
1: Ostres, doncs jo crec que és un número...
2: És un número important.
1: Molt important, evidentment. Sí. Això jo no sé si vos dona un poc de por, entre cometes, l'èxit, no? Perquè quan, saps que quan arriba un èxit i està, que tot el món està parlant d'èxit, no quieres morir d'èxit, no, nosaltres...
2: No, no morir d'èxit, però sí intentar mantenir la qualitat, no? Això és, crec que és fonamental. Però unes festes com les d'Ontinyent, mantenir la qualitat, crec que és un repte, una necessitat i, per suposat, una obligació.
1: Por supòs. Ja que creixer, continuar creixent, si és possible, no? A més, enguany, anem a parlar de diferents actes, perquè jo crec que està sonant Ximo, la marxa Mora Ximo, del mestre Ferrero, és el centenari del naixement del mestre Ferrero, ho estem celebrant durant tot aquest any, i enguany Pilar Ferrero dirigirà esta marxa Mora en l'entrada de bandes. I aquest moment ja és probablement, jo crec, el més potent de les festes, o un dels més potents qualsevol any. Què espereu que passi en guany allí? Perquè, clar, serà difícil que siga una interpretació més, no?
2: Bueno, quizá siga este un any en què torne a marcar un hito, no? Crec que dirigisca la filla del mestre Ferrero, enmarcat dins dels actes del centenari del seu naixement, pues crec que és una fita important. Però és que, clar, és el que tu molt bé has dit, és l'acte més potent, clar. Un dels actes més potents que tenim en Ontinyent. No sabem on té fi, però... Vamos, nosaltres posem sempre molta il·lusió perquè és el vídeo en YouTube que nosaltres pengem i que l'Ajuntament penja que més repercussió té, no? El que més visites té, no? Crec que, clar,
1: és brutal.
2: Espectacular.
1: És que és brutal. I hi ha una decisió enguany també relacionada amb Ferrero, que potser ha passat més desapercebuda, però que jo crec que té molta història darrere, que la família ha autoritzat que Cristo de l'Agonia, vinculada durant més de 40 anys a la Unió Artística Musical, puga ser interpretada a partir d'ara per la banda oficial de la Societat de Festers. Com s'ha arribat a aquest acord? Què significa dins de la pròpia història musical de la festa? Què significa per a vosaltres, també?
2: Home, per a nosaltres és un orgull que la família Ferrero hagi accedit a esta petició que van fer. La veritat és que tindre una cosa nostra, clar, del mestre Ferrero, en homenatge al Santíssim Crist de l'Agonia, i que sols es poguera interpretar cada 3 anys, pues per a nosaltres era, pues, com a que... Ens agradaria que sonara tots els anys, perquè anem a dir una mentira. Doncs avui este any ha sigut possible.
1: Que bé. I després també estan aquestes comparses que celebren 50 anys. Clar, enguany són Taifes i Cides, si no m'equivoque. Clar, quan una comparsa arriba al mig segle, és, jo crec que molt fàcil mirar fotografies, parlar de records, però a mi m'interessa el present, perquè això parla de com està la salut de les comparses. Anant més enllà de Taifes i Cides, com està la salut de les comparses a la festa?
2: Bueno, pues les comparses estan gozant totes de molt bona salut, no? Va haver una època que sí que hi havia algunes comparses que estaven passant malament, però crec que en els últims anys, els últims 5-6 anys, totes les comparses han crescut i sobretot les xocotetes també, no? I això es garantitza la supervivència, que en alguns casos estava complicat.
1: Tu has dit alguna vegada que la grandesa, més o menys, que la grandesa de la festa no es mesura només pel que es veu, sinó pel que és capaç de fer sentir, no? Però presidint-la també has de veure la part menys poètica. Anem ahí. Què has descobert de les festes des de la presidència que no sabies quan simplement les vivies com a fester?
2: Bueno, la intensitat que es viu des de la casa, no? I després, quan una persona se posa al càrrec de qualsevol associació, no sols la societat de festers, sinó una comparsa o una esquadra, simplement, o inclús una comunitat de veïns, no? Sempre se veu que n'hi ha molta feina, però no se veu sempre lo mal que algunes persones ho fan passar, no? Però bueno, això deu anar en el càrrec i es dona per ben aprofitat i ja està.
1: Des d'avui fins a que acabe la setmana gran de festes, tens algun minut lliure o estan tots ocupats?
2: Tinc dèficit de minuts. Tinc dèficit de minuts.
1: Necessites minuts, no?
2: Necessitaria algun minut que altre.
1: Si es pogueren comprar, no? Com
2: sí,
1: diu aquell.
2: Estaria bé.
1: Estaria bé. Doncs no volem molestar-te més, Ricardo. Volíem fer esta prèvia de tastar com està l'ambient. Per la ciutat ja es veu, pels carrers ja es veuen. Hi ha novetats enguany que anireu trobant, evidentment. Les llums, per exemple, del recorregut de l'entrada, jo les he vist ja penjades i és espectacular. Jo no sé la teua impressió, quina és la teua opinió. Ja sense encendre, eh?
2: Sí, quan les vam dissenyar sí. Teníem molta il·lusió perquè ens agradava molt, no? Perquè la idea naix de l'escut d'Ontinyent, del propi escut d'Ontinyent, hem desenvolupat l'art, no? Però quan els hem vist penjats en el carrer, la cosa ha canviat. Ostres, a millor, no? Perquè ens agrada més de lo que estava plantejat en els esbossos. I esta nit s'enxufaran per primera vegada.
1: Uf.
2: Entonces estem ahí.
1: Hi ha ganes, eh?
2: Hi ha moltes ganes. Hi ha moltes ganes de veure-los en marxa. Sí.
1: Sobretot lo que és Daniel Gil, des de dalt, i mires cap a baix i veus tot això sense encendre, de dia, i dius, ostres, això com serà, Esta nit ja s'encendre.
2: Vam intentar des d'un principi buscar uns colors que lluïren tant de nit com de dia, no? Perquè no sempre estan encesos, clar. Però sí que la fotografia sempre estarà emmarcada en uns arts que són nostres, propis, i que no donaran lloc a dudes, i que no es podran gastar en altres llocs,
1: que clar que sí.
2: També és important.
1: Parlarem de tot això i de més detalls durant la setmana gran, que ja sabeu que estarem fent programa en directe des de la plaça Sant Domingo i també des de la plaça Major, este hoy por hoy, on tinguem Baidar Baidar. Ricardo Calabuig, que vagi molt bé i tornarem a xerrar de segur.
2: Segur que sí.
1: Una abraçada forta.
2: Bon dia.
1: Adeu.

0: En 10 minuts arribem a l'una i mitja de la vesprada. Continuem parlant de la setmana gran de les festes d'Ontinyent. I parlant de la gran, que ja sabeu que és una sèrie d'activitats que passen més enllà dels moros i cristians, però sempre paral·lelament a la gran es podrà anar a escoltar música, a trobar-se amb gent, a fer una parada entre acte i acte, però també convindrà anar amb fam. Per què dic això? Perquè enguany la gastronomia torna a ocupar una part important del recinte amb una proposta pensada per funcionar pràcticament a qualsevol hora del dia. Des d'un mos ràpid fins a seures, per què no, davant d'un arròs, una fideuà o alguna coseta que hagi passat abans per les brases. I darrere tot això torna a estar un restaurant que ja coneix bé la gran. S'escolta Héctor Francés, que és cuiner i propietari de NAC. Héctor, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres, encara que són hores complicades perquè parlar de gastronomia a aquestes hores no sé si no és una bona idea, ja t'ho dic, perquè ja tenim fam, ja tenim fam. Però bo, anem al que heu preparat benguany, Héctor. Heu decidit separar la proposta en dos espais, correcte? Què és el que anem a trobar?
1: Sí, correcte. Conforme has dit, este any tenim el que és, li ha anomenat la Barra Brava, que és on tindrem aquests 8 aperitius de mossets individuals plens de molt de sabor, en el qual és per a menjar molt fàcil en les mans, llevat d'algun d'ells que sí que necessites d'una forqueta, no? Però la resta són totes de mosset.
0: Molt bé.
1: I per altra banda, tenim la part com a novetat d'este any, que tenim moltes ganes, és, li dic que és arròs i brasa, i és, el lema és compartir al mig i repetir, no? Així com la Barra Brava és mossets individuals, esto és compartir al mig i repetir. Vull que incorporar estos dos tipus de producte, que tindrem arròs i fideuà del senyoret i arròs i fideuà de pato, en setes, ¿vale? I després, sí, i després tindrem aquest entrecot de lloma alta a la brasa, que també eixirà des de la part de cuina tot tallaet, per a que la gent tinga molta comoditat a l'hora de menjar-se-ho.
0: Ostres, clar, ara sí que m'acabes de deixar loco. Loco, perquè clar, lo del mosset està clar, i això, però clar, i està novetat, i m'has dit que tens moltes ganes de que això passe, no? Però com es trasllada una cuina de restaurant a un lloc on el ritme, el volum de gent, la manera de menjar són completament diferents, Héctor?
1: Sí, a veure, al final, darrere de tot esto n'hi ha, pues, bueno, n'hi ha molt de treball, esforç, i sobretot per a que tot esto funcione a la perfecció tens que tindre una gran organització, no?
0: Claro.
1: Anem en molta gent per a treballar, antes de començar tots els servicis fem la nostra xerrada per organitzar-ho tot, i vamos, que no capia ningú dubte que hi serà de 10, la veritat.
0: Pues ja tinc jo moltes ganes, també. La cuina en la Gran, ahir en el Museu del Tèxtil, estarà funcionant durant tot l'horari de la Gran, que crec que és a partir de les 11 del matí, correcte?
1: Sí, correcte.
0: Això significa que podem passar per allí des de pràcticament l'esmorzar fins al sopar. Jo no sé si heu hagut de pensar una oferta diferent segons l'hora o pràcticament tota la carta estarà disponible durant el dia.
1: A veure, tota la carta està disponible durant el dia. Sí que és veritat que en aquest torn del migdia, diguem-li guaixina, que està obert el museu des de les 11 del matí, és difícil que a les 11 no vinga algú a demanar-te un arròs, no? Però pràcticament el museu en si, l'espai, està obert a partir de les 11 i nosaltres podrem començar a oferir tot i se menjar a partir de les 12.
0: Val.
1: És veritat que la part d'arròs i de fideuà és... es fa tot el moment així. Tenim un espai que tenim 6 foguers, en el qual podem fer 6 paelletes a la vegada d'entre 2 i 6 comensals, val? Però sí que és de veres que, torna a repetir, que està pensat aquesta part d'arrossos i de fideuà per a compartir al mig i repetir.
0: Correcte.
1: És a dir, les racions, aquests calderets de 2-3 racions, no vol dir que siga per a 2-3 persones, simplement poden menjar-ne 5, 4, 6. ¿Vale? Uh-huh. I tens aquest altre tamanyet de 4-6 que pots aplegar fins a menjar-ne 8. El concepte és el client agarra el calderet, en este cas la paelleta,
0: vale,
1: se'n va a la seva taula d'apoll on estan tots els seus amics, familiars i demés, i a menjar del caldero, com sempre s'ha fet.
0: Com va néixer este concepte? Perquè, clar, és que m'agrada molt lo de compartir al mig i repetir, no? Com se va ocorrir este concepte?
1: Bueno, realment nosaltres en el restaurant en NAC, en el dia a dia, no, ja tenim el menú en el menú del dia des de fa molts anys, que treballa en les paelletes de 2, 3, 4 i 5. I m'agrada molt personalitzar-ho, no m'agrada fer i se paella gran, no? Anem a compartir pa 8 o 10, no m'agrada, preferís fer-ne en 2 o fer-ne en 3, depèn de la situació, no? I, bueno, l'any passat, com ja vam vindre així al museu, aixina de sorpresa també, no? I vam dir, ostres, pues l'any que ve, si tornem a estar així, vaig a pegar-li una volteta i l'arròs ve en mi, és la meva identitat i ve darrere on vaig jo. Entonces, creia que este any és l'any adequat per a oferir-ho a tota la gent així en el museu.
0: Que bo. Anem acabant, però anem a posar-te en un xicotet compromís, No, però xicotet, ja veuràs. Perquè, clar, és com... Què t'agrada més, mamà o papà? Però, bo, jo t'ho pregunto. Arribe jo el dilluns, per exemple, val? I dic, tinc fam, Héctor, però no sé què demanar. Què és això que Héctor Francés em diria? Si vens enguany, això ho has de tastar sí o sí.
1: Pues mira, una de les coses que l'any passat va triomfar un muntó és la coca de carxofo, en seva caramelitzada, foie i mistela. I este any la repetisc, igual, perquè va ser un encert, però també tenim ese producte de temporada, que, obvio, és la tomata, no? I tenim així un mosset, que és la tomata, en ese capellà, en formatge al romer, en un oli d'alfàbega i en un gel d'orelluts. Eixe és un entrant també molt fresc, és de temporada. També tenim una albergina a la flama en una sobrassà d'ací d'Ontinyent, d'embotir d'Ontinyent, en mel i papà.
0: Mare de Déu, és que clar, no pots quedar-te en uno. Guarda'n quatre de cada, per favor.
1: Aixina és, sí.
0: Que bo. Doncs, Héctor Francés, enhorabona una vegada més. Sabem que serà tot un èxit i anirem a tastar-ho segur, perquè això no pot quedar-se ahí. Moltíssimes gràcies, Héctor.
1: Gràcies a vosaltres, vos esperem així.
0: Gràcies, adéu, bon dia.
1: Gràcies.
0: Uns anuncis, i saludem a Lluís Francés, un altre francès, però en este cas per a parlar de l'horatge, no de gastronomia, que ja tenim fam i ja no pot ser això, vinga.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena SER. ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
3: Cariño, ¿duermes?
4: ¿Con este calor?
3: ¿Y si abrimos la ventana?
4: Ya está abierta.
3: ¿Y si ponemos el ventilador?
4: Ya está puesto.
3: ¿Y si cambiamos el colchón?
4: Eso podría funcionar.
5: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida Almach 56, Ontinyent.
6: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: una setmana protagonitzada ja no només per l'oratge, que també, sinó protagonitzada per eixe eclipsi, que així no va ser molt espectacular a la nostra comarca. Dic que en una setmana que ja acabem i que arriba el cap de setmana i que ja comencen els actes de la setmana gran de festes així de morts i cristians d'Ontinyent, doncs no volíem passar l'oportunitat de xerrar en el nostre meteoròleg de capçalera, Lluís Francesc, per a la previsió de l'oratge i també per a aportar una coseta més al diccionari meteorològic que portem fent des de fa molts mesos. Lluís Francesc, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com estem?
0: Al final, les previsions, Lluís, he de passar per damunt d'això, però les previsions que vas fer del núvol o els núvols que apareixien o no apareixien el dia de l'eclipsi van aparèixer i van estar presents, tio.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, des de Ontinyent cap a baix.
0: Sí, sí.
1: Des de Ontinyent cap a baix, sí, sí. Me'l va menjar un full d'Estambul.
0: Per un full, tal qual, un full d'Estambul, tal qual, així es diu. És que, va, quina pena, tio, quina pena. Bueno, dona igual, això ja ha passat, això ja ha passat. Anem a mirar el futur, el futur
1: bueno,
0: immediat.
1: Anem a fer... L'any que ve per tenim un altre, però no, aquí no toca tampoc.
0: No toca.
1: Lo bo, la grossa de Nadal no toca aquí tampoc.
0: La grossa de Nadal no toca. No, és de veres. Però no, anem a passar al present, a parlar del present i un poquet del futur de les pròximes hores i els pròxims dies en quant a l'oratge. Conta'ns què és el que tenim ahir damunt la taula.
1: Bueno, tenim, la veritat és que hi ha que mirar la situació atmosfèrica que tenim tant avui com demà. L'Agència Estatal de Meteorologia té activat avisos a l'interior sud de la província de València. Bueno. Avui, per exemple, tenim tres avisos. Per un costat tenim avisos per pluges i per tempestes, però també avisos per altes temperatures.
0: Uh-huh.
1: O sigui, una combinació...
0: Uf.
1: Bomba.
0: Sí, sí, és perquè, la tormenta perfecta que diu aquell, Déu.
1: Correcte. El que passa que veient els mapes que ens dona el model de EMET Harmony d'acumulació de precipitació, en principi la jornada d'avui és probable que no tinguem pluges a la nostra comarca,
0: vale,
1: a la Vall d'Albaida, però no és descartable. Lo que està clar és que les temperatures se queden al voltant dels 38 o per damunt dels 38. La calor, això no mos la lleva damunt.
0: Ja.
1: I a més, en molta xafagor, perquè en el moment que tinguem aquestes tempestes, que és probable que se queden més a l'interior, bueno, pues, vindran núvols que vindran cap a les nostres terres i deixarà un poquet ja ennuvolat la comarca. Recordem que podríem tindre algun conat tempestuós amb ratxes fortes d'aire. Aquesta és la qüestió per al dia d'este divendres. El dia més complex, en principi, és per a demà dissabte. Demà dissabte tenim de nou una probabilitat de... Les temperatures baixen, les màximes, es queden al voltant dels 35-36, però l'avís per pluges i per tempestes continua marcat en l'interior sud de la província de València, on les comarques centrals sembla que tindran la grossa, segons el model d'acumulació de precipitació d'EMET Harmony, però també a la Vall d'Albaida no és descartable que puguen tindre una bona tronà, més acompanyada d'una forta ratxes de vent i també puntualment de granís. Així que demà serà un altre dia en tempestes, tant del divendres com el dissabte tempestes. Què ocorreix el diumenge? Bueno, el diumenge, bueno, comença a entrar vent de llevant, vent de gregal, serà predominant, les temperatures el diumenge baixen un poquet, és que tenim una vaguada que durant el cap de setmana donarà que fer molt bona part de la península, i aquí pues, també ens tocarà alguna
0: cosa. Vale.
1: O sigui, és la situació que per això tenim esta situació d'inestabilitat de cara al cap de setmana. Diumenge no pareix que tinguem tempesta, no és descartable, però les temperatures baixen tant les mínimes com les màximes. Atents a la setmana pròxima. Si vegem el model centroeuropeu per conjunts de predicció a mig llarg plaç del centroeuropeu,
0: sí,
1: bueno, pues, diu que les temperatures estarien en valors normals per a l'època de l'any i pluja per damunt de lo normal.
0: Oh.
1: De moment no és així, o per lo menos els models no marquen així. Anem a tindre temperatures altes la setmana pròxima. Per exemple, dilluns ja pujarien les temperatures de forma acusada amb llevant, o sigui que molta basca.
0: Buf.
1: I estarien per damunt dels 35. Ja tens, perquè dimarts podríem fregar els 40 i superar-los el dimecres.
0: Ostres.
1: Ja de cara a meitat de setmana estaríem normalitzarien les temperatures, però la setmana pròxima apunta brava. Així que...
0: O sigui, que la setmana gran, la setmana gran a ser un tinyent a punta brava. Podria ser el titular, setmana gran un tinyent a punta brava. Este seria el titular de l'oratge, segons Lluís Francesc. Obre, t'haurà de dir que m'agrada molt com a titular, no m'agrada molt com a sensació de ciutadà, saps com te dic? Però... No,
1: evidentment. Però és lo que toca. De moment, els models... han hagut altres passades durant la setmana passada que ni els han anomenat perquè mos posaven una dana i era perillosíssima. Bueno, yeah. I hi ha coses que no hi ha que dir, perquè no, i evidentment ni se va complir ni res, però bueno, lo únic que diem és que lo que és probable que si este cap de setmana ens plau, damunt serà en forma de fang, els cotxes embrutats, oh, perquè tenim pols en suspensió, molta galitxa, i que la setmana pròxima tot apunta que les temperatures pugen. Perquè això no sé, és una de les coses que ja li podeu despegar a voltes. Yeah. Això aquí no s'equivoca. Yeah, aquí sí. No s'equivoca.
0: Això és així.
1: Mira que la paraula equivocació...
0: Sí.
1: La paraula equivocació m'agrada poc.
0: Bo, doncs ja tenim la previsió de l'Eche per este cap de setmana. També una xicoteta previsió per a la setmana gran, que és la setmana que ve. Anem ja al diccionari meteorològic, Lluís Francesc, que has preparat avui.
1: Pues mira, lo que tenim és la situació de calor que estem tenint.
0: Sí.
1: Moltes vegades diem, no, és que el calor és perquè ve una massa d'aire de l'Àfrica. Sí. El calor és que fa molta calor, o ve de Líbia, o ve bueno, d'on vinga.
0: Sí.
1: No sempre és així. Lo que no sabem és que hi ha una paraula que és molt... no se diu molt en els telediaris,
0: sí,
1: ni en els boletos d'informació,
0: sí,
1: però que és una paraula que ens diu lo que fa la nostra península. Nosaltres mateixos mos fem la calor i se fa directament per una paraula, per subsidència. És un terme, és de la física termodinàmica, que és una situació de calor de cap a dalt, cap a baix, de pujada de pressió. O sigui, que la calor se genera no del nord d'Àfrica, sinó nosaltres mateixos.
0: La fabriquem nosaltres mateixos, no? Vols dir?
1: Per dir-lo alguna de forma més ràpida i menys complexa. Sí. Bueno, anem a lo que anem.
0: Val.
1: Anem a què és que és la subsidència i meteorologia.
0: Subsidència, va.
1: Sí, la subsidència és un fenomen atmosfèric que ocorreix quan una massa d'aire descendeix des de nivells més alts de l'atmosfera cap a nivells més baixos. A mesura que està baixant, l'aire descendeix i experimenta un augment de la pressió. Aquest augment de la pressió comprimeix l'aire, la qual cosa provoca que se calfe. I bueno, és un procés conegut com a calfament adiabàtic per compressió.
0: Vale.
1: Aquesta és la situació de la subsidència. Perquè moltes voltes, ja te dic, quan tenim calor, quan fa o hi ha onades de calor, no té per què ser per una arribada des del nord d'Àfrica.
0: Vale.
1: Pues a diferència del calfament causat per la radiació solar directa, la calor per subsidència no depèn de la llum del sol, sinó de canvis de la pressió atmosfèrica. Aquest tipus de calfament està associat a sistemes d'altes pressions, com l'aire descendeix de la forma generalitzada, i és el resultat en les regions afectades, com les nostres, en part, sobretot el centre de la península, que és on més s'entenen.

0: degut al seu descens i compressió és un procés clau per entendre molts fenòmens climàtics.
1: Fixa't.
0: Especialment en zones àrides i durant episodis d'altes pressions persistents. Uh-huh. Bueno, relació, pues el de relacions que té la subsidència en anticiclons, pues són sistemes d'alta pressió atmosfèrica i, bueno, ells, l'aire tendeix a descendir des de nivells alts. En onades de calor, bueno, pues ante les onades de calor, pues, els anticiclons solen ser presents de manera persistent sobre una regió, aquest aire descendeix dins d'aquests sistemes i reforça el calfament de la superfície. I, bueno, per als processos adiabàtics i com podem tindre o identificar la subsidència, anem a fer-lo més fàcil.
1: Val.
0: Pressió alta.
1: Sí.
0: Hay que buscar zones marcades per un H gran en els mapes de superfície.
1: Val.
0: Indica l'H o la A.
1: Sí.
0: S'indiquen sistemes anticiclons, per exemple, en estiu, tenim la, sempre l'anticicló Soria en el centre. Bueno, ahí tenim subsidència. Ser buidats, que no tinguem núvols, aquí estem tenint llevant, pues, no tenim molta subsidència, però ens afecta directa o indirectament la calor. Bueno, pues, les imatges de satèl·lits pues, sense núvols.
1: Uh-huh.
0: I l'aire pues, descendeix sec i càlid. Temperatures elevades, inversió tèrmica... Bueno, pues, les regions amb molta subsidència, els deserts, els oceans subtropicals i, bueno, en l'Europa, pues aquí.
1: Uh-huh.
0: A Espanya tenim moltes. I impactes del calor per la subsidència en el clima local, pues, bueno, pues l'augment de les temperatures, la inhibició de pluges, queden sequeres, major risc d'incendis forestals, augment de les onades de calor urbanes i també la deterioració de la qualitat de l'aire, perquè, clar, l'aire descendeix, atrapa contaminants prop del sol i, bueno, pues imagina, pues es contamina. Esto es la subsidència. La subsidència té moltes coses lletges, però és molt comú durant l'estiu.
1: És curiós, clar, perquè és de veres que tenim com una... En l'imaginari col·lectiu tenim, si fa molta calor, sobretot en estos dies, que ha fet i que està fent, i les onades de calor, que tenim la... en l'imaginari això de, no, pues ve del nord d'Àfrica, tal, no sé quantos, i pareix ser que moltes vegades l'estem generant nosaltres mateixos. Vull dir, que s'està generant així, que no ve de cap lloc, ve de dalt cap a baix, no? Per entendre'm.
0: Correcte, des de capes altes de la troposfera cap a baix, és quan... quan ve aquest calor, i igual que en el ponent, quan està creuant tota la península, conforme està creuant, és un vent antitríptic, el que fa és guanyar pressió, i com guanyes pressió, guanyes temperatura, i arriba a les nostres terres, arriba el ponent molt calent, i en temperatures per damunt dels 40 graus, bueno, pues aquí és el mateix, però de dalt cap a baix.
1: Cap a baix.
0: Una cosa de l'oest a l'est,
1: Val.
0: I l'altra és, per exemple, els de Sevilla, de l'est a l'oest, els arriba aquesta pujada de pressió.
1: Exacte.
0: O sigui, que són... I per a tots, de dalt cap a baix, que és la subsidència.
1: Doncs ahí queda, senyores i senyors. Si és que no direu que no aprenen coses ahí, així en este programa i a nivell de meteorologia, gràcies a Lluís Francesc, jo ara entenc moltes coses. No massa, però moltes més sí que abans. I és gràcies a ell i a este diccionari. Per cert, que el nostre benvolgut Lluís Francesc, que avui serà l'últim dia que estigui a nosaltres fins ja la nova temporada, perquè te'n vas de vacances, no?
0: Efectivament. Sí, vaig un poc de vacances, vaig a pegar una volteta per ahí.
1: Molt bé, ja que descansar, Lluís. Tu eres dels que deixa el treball en casa o quan estàs per ahí et fixes que en els núvols o en totes aquestes coses, o no? O què?
0: Jo sóc un friqui.
1: Sí o què?
0: Si me perc algo, no estic a gust.
1: Que bo.
0: Així que no me perd res.
1: No m'imaginava.
0: No me perd res.
1: M'ho imaginava. Lluís Francesc, que gaudisques molt de les vacances, que descanses i moltíssimes gràcies una vegada més, amic.
0: Gràcies a tots i una forta abraçada.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: I la Vall d'Albaida s'omple de festa. Del 8 al 18 d'agost, viu les festes d'Alfarrasí. Sent l'emoció de la gran entrada